again. Crack the shutters open wide, I wanna be.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

sé fer pondre el meu sol, sé fer mal soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig irroures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.

0: cirerers. Ara som gegants.
1: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la parxada i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

In all the good times I find myself longing for change.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió amb POP. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic, 90.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Sembla que arriben les pluges.
2: Sí, avui poca cosa, però que passa alguna cosa, però a partir de demà sí que sembla que hi haurà, doncs, tenim tota la setmana doncs, força distreta. Demà sí que comencen a haver-hi més ruixats, hi ha en alguns punts, són aquests ruixats que passen sempre, en alguns punts molta aigua i altres poca, però la qüestió és que ho faci. De moment, el que tenim és el cel, doncs, entelat, ens demostra que hi ha més humitat en alçada, això vol dir que hi ha un canvi, l'anticicló retira i arriben, doncs, aquestes precipitacions. El que fa temperatures, doncs, les màximes ahir encara van fregar els 29 graus, 28,7 a Sant Vicenç de Torelló, 27,2 a Vic, o 26,7, per exemple, a Torelló. Ja no són aquells 30, 32, 34 graus. I, en principi, del que són les mínimes, doncs, les més fresquetes les trobarim a Baix i Bujons, Sant Sadurní de Sus Morts, de totes maneres, són 11,6, vull dir que és força alta. El Ripollès a Camprodon amb 11,7, Espinelves 12,2, 12,4 a Viladrau, o el Santuari de Cabrera amb 12,7. Les més altes, Sant Pere de Torelló, Elies amb 16,3, el que ara Sant Pere de Casserres amb 16,1, Manlleu amb 16 graus. Hi havia que la mínima ha estat de 14,8, i el que fa avui, doncs, les màximes es quedarien, doncs, ara dominaran els núvols, aniran augmentant més aviat, o sigui, aquest cel entapat que tenim avui, o un banc de boira, o boirina, doncs aniran els núvols en augment, poca estona de sol tindrem, i el que fa les temperatures avui es quedarien cap als 26 graus, el que són les màximes. O sigui que la tendència és anar-nos ennuvolant i a partir d'aquesta nit, i sobretot el que és demà matí, i en general demà, doncs els ruixats serien, sobretot seria aquesta nit i demà matí, on tindríem les precipitacions les més abundants.
1: Seran pluges intenses?
2: Ben passat aquesta col que hem passat, sí que hi ha punts, doncs, que hi ha perill, doncs, que les pluges siguin intenses i que caigui molts litres en poca estona. Però són allò, aquells punts, a veure, afectarà més sobretot el que és la costa, a banda del Montseny, i jo conto que també ens arribaran aquí. En algun punt o altre sí que ho farà, precaució, perquè sí que en alguns punts sí que podria ser intensa.
1: Doncs ens creem això, aquest vespre començaran les pluges.
2: Sí, aquesta tarda ja podria caure alguna gota, tarda vespre, i sobretot el que és a la nit, i demà matí seria la part més activa.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: Fins demà, bon dia.

que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estem aquí. Estem aquí.
1: Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit. I som més grans o més petits, més mals de caps, més...

el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgira.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per a projectes d'economia social. Xofer de camió amb POP. Persona encarregada d'establiment comercial. Esteticista. Personal per mecànica de maquinària industrial.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Mentre augmenta la pressió al carrer des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i les

0: Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
2: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda, desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i d'ànim al Francesc Ávila, la redacció i coordinació a la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre de el turístic. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M, d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
7: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana, el carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
8: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
7: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
9: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
3: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
10: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
3: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
12: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
11: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
14: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
13: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
4: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
16: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I, per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
17: Que els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
15: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
18: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
15: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar ara la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
0: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
19: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: El front recorrerà el país de sud a nord.
4: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
0: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
20: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
0: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el Plàter.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
21: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
21: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
0: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
0: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica, amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas, amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
2: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
5: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
2: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
0: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
6: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia en paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris, i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77. El Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya. I derrotes de la Penya, 110-104 a la pista del Breogán, i del Quinzenàs Manresa, 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general es satisfecho.
4: I encara en vol el Fràquing Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga a Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per la següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar a l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner, que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i ha entrat al primer pal, he pentinat, i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll i he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat perquè, sincerament, no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te, camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la parcial i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants. Són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

Ràdio Vic, la música que tu vols.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: el Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: De Vic Ocupació gestionem els plans d'ocupació. Són programes a través dels quals persones que estan en atur i que tenen moltes dificultats de trobar feina poden treballar un temps a l'Ajuntament i aquesta experiència esperem que els serveixi després per tenir més facilitat de trobar una altra feina.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Equilibristas.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

França vam néixer inconformistes, sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre, no teniu presons per tancar tot un poble.

Ràdio Vic. Fes la teva. It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi els veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

posar a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable, una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable, la llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós

Thank you.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.